0: Hoy por Hoy Valencia.
1: Tu cocina de ensueño con descuentazo en Smith Park Ademuz. Por reforma de la tienda, toda la exposición está de liquidación al 70%. Como lo oyes, toda la tienda de cocinas Smith Park Ademuz al 70% de descuento. Aprovecha el descuentazo de Smith Park Ademuz. Burkasot.
2: Reaulet. Del latín, bueno, no, de juntar rebajas y outlet. Dícese del momento en el que vas a Factory Bonaire y encuentras precios que ya eran outlet todavía más rebajados.
3: Factory Bonaire, tu único outlet de Valencia.
2: Perdona, Reoutlet.
1: Tu cocina de ensueño con descuentazo en Smith Park Ademuz. Por reforma de la tienda, toda la exposición está de liquidación al 70%. Como lo oyes, toda la tienda de cocinas Smith Park Ademuz al 70% de descuento. Aprovecha el descuentazo de Smith Park Ademuz. Burkasot.
4: Cariño, ¿qué te parece si vendemos ya el piso de tu abuela?
5: Me da pena.
4: Si solo nos da problemas y ahora es el momento perfecto.
5: Y podríamos mirar algo en la playa.
4: Decidido. Vamos a Tecnocasa y que se encarguen ellos.
6: Grupo Tecnocasa, el grupo inmobiliario y de intermediarios de crédito líder en España, con más de 1,000 oficinas.
7: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com.
8: En Valencia, calle Sorní 18 y calle Ruzafa 15.
7: Sol Optical. Solo grandes ópticas.
9: Pulse y suba tranquilo. Pulse Ascensores. Mantenimiento claro, honesto y sin letra pequeña. En Pulse te hablamos claro. Subimos. Pulse.
10: ¿Vas a reformar tu casa y no quieres que se convierta en una película de terror? Ven a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. Todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar. Con Orts siempre tendrás un final feliz. Avenida Constitución 30 de Valencia y saneamientosorts.com.
0: Hoy por Hoy Valencia.
11: ¿Qué te parece, Arturo, que nos marchemos a la Albufera? No, yo creo que no es un mal plan, ¿no? Una maravilla, a pesar del calor. Pero bueno, mejor además si podemos disfrutar de las regatas y las exhibiciones de vela latina y disfrutar de esta tradición, disfrutar o conocer, que en muchos casos muchos valencianos no lo conocen. Bueno, vamos a hablar con Ercarna Domene, que es la presidenta de la Asociación de Vela Latina Tradicional de Silla, porque estas exhibiciones ya han arrancado, lo hicieron hace unos meses, pero todavía tenemos citas por disfrutar. Ercarna Domene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, bona vesprada.
11: Bona vesprada. Diem que les exhibicions que ja van començar a finals de maig, però encara tenim oportunitat de disfrutar d'algunes cites, no?, molt destacades ara mateix en juliol i també a partir d'agost.
12: Sí, sí. Ara en juliol tenim quasi tots els dissabtes, tenim diverses trobades. El dissabte vinent, el dia 11, és la de Catarroja. Després està la de Silla, el Palmar, vull dir-te, tots els pobles costaners i que tenim associacions de vela llatina, aleshores fem trobades fins a setembre. Nosaltres l'última prova que fem és el 19 de setembre.
13: I aún queda, hasta setembre, claro. Aún queda. Carna, ¿crees que es suficientemente conocida por los valencianos esta modalidad de vela latina?
12: No, para nada. No, vamos a ver, el problema que tenim nosaltres en la vela llatina és que des de que comença i se va descobrir el motor, pues ha anat desapareguent. Abans sí que era molt coneguda perquè la gent era la seva eina de faena, no? De transport, de navegar, se transportava i s'anava fins a València o a Cullera, i se transportava, se n'anava també a Persenill, per a plantar arròs, vull dir-te, era una eina de faena i aleshores tots els pobles al voltant de l'Albufera pues, eren els que feien el conreu de l'arròs, eren els pescadors i eren els transportistes. I això sí que era conegut. Però ha anat avançant el temps i s'ha quedat una mica molt peculiar, no? Després clar. Està que les novetats de la vela, pues la vela, tots coneixen la vela navegar a la mar, que està bé, però també s'ha perdut allí la vela llatina. N'hi ha alguns pobles que la conserven, però en València, per exemple, jo no en conec cap que vulgui treballar per a donar a conèixer la vela llatina i mantindre-la, perquè això en el nostre cas, és usar donar el que hem heretat dels nostres avantpassats als nostres joves, donar a conèixer i que no se perca, perquè és una tradició molt albuferenca i molt valenciana.
11: Clar, i per això la feina de les associacions, no?, d'estos distints pobles que nomenaves, com el teu, com en el cas de Silla, però com li contem als nostres oients quines particularitats o quines característiques tenen aquestes embarcacions, concretament de l'Albufera, clar?
12: Sí, pues, són distintes a la de la mar i nosaltres es diguem tradicionals perquè nosaltres sí que conservem i intentem també restaurant les mateixes mesures i que siga tot de madera, la vela pues, lo més pròxima.
11: Lo més fidel possible.
12: Abans, sí, lo més fidel possible. I després ensenyar-los a navegar. La majoria de gent coneix pues, anar al Palmar a dinar i després fer un passeig en barca.
11: Sí.
12: És a motor, no té res a veure a lo que és conèixer realment l'Albufera. L'Albufera és de distints punts molt diferent d'un lloc a l'altre i és preciosa en tots els llocs. Però un passeig de 20 minuts no té res a veure a vindre, a ensenyar-te a navegar, a eixir a vela que no té res a veure en el motor, sentir el soroll de l'aigua contra la madera, no? Quan estàs navegant és super relaxant i és super bonic.
13: Això és...
12: Almenys... Es, toda la gente que ve, toda se queda enamorada.
13: Claro,
12: de eso.
13: Tal como lo cuentas, es otra cosa. Por cierto, vosotros, ya sí. en la propia asociación que de la que tú estás al frente, la de Silla, sí. Bueno, tenéis muchos proyectos para perpetuar esta tradición. Uno de ellos son, sí. es el de cursos para mujeres como patronas de la tradición, ¿no?
12: Sí. Anem a veure. Una de las mancances que te también. En este cas, la vela llatina, és que ens falta jove i ens falta la incorporació de la dona. Val? Els cursos nosaltres són d'autoprenentatge. Diguem que és autoprenentatge perquè donem a conèixer tot el que comporta el que és el llac i el que és el parc natural. Perquè tractem també la pesca, els ensenyem els motors, el conreu de l'arròs... Vull dir-te, és tot global. Però el que ens interessava era la incorporació de la dona i de gent jove, perquè tenim una mancança de cara al futur de poder tindre a gent que vulgui seguir treballant en això. I vam decidir fer els cursos estos. Estem molt contents perquè vam tindre més de 25 persones, entre la majoria dones.
11: Molt bé, era l'objectiu, molt bé.
12: Sí, sí. Molt contentes i en això estem. Enguany ja és el segon any i esperem que se queden. I esperem que se queden perquè també estem molt contents que enguany hem pogut fer dos barquets en el Calafat del Palmar i hem comprat dos, alguno d'ells té més de 100 anys per a poder-lo restaurar i tot això va encaminat a la gent jove i a les dones. I una barca també centenària per a poder navegar i oferir-les, perquè, claro, tot el món no té suficients diners per a poder-los invertir en una barca i ser propietària,
11: claro.
12: Que és una cosa també que les associacions tenim. L'associació, totes les associacions estan composades per gent que té barca pròpia i l'associació el que fa és treballar sobre... les barques dels propietaris. Uh-huh. Ara, i aleshores, pues sí, ens agradaria
11: per exemple,
12: que la gent continuara.
11: Claro, per curiositat, sí. Quantes barques, sí. per exemple, estan ara associades a Silla, per exemple? N'hi ha moltes?
12: Home, nosaltres, sí. Silla, tenim dues associacions. Nosaltres abans érem tot una i al final vam decidir per les raons de lo tradicional, no? Per no estar sempre discutint el mateix, perquè n'hi ha gent que vol gastar les noves tecnologies i altres que no, no? I aleshores, la nostra associació en concret té al voltant de 15 barques pròpies. Bueno, quan dic pròpies, de socis.
11: Clar,
12: que tenen
11: socis.
12: Barca.
11: Sí, sí, sí, sí.
12: Val? Pròpies en si, com vos ha dit abans, tenim 5 barquets que farem la inauguració pronte i una barca que hem adquirit també en guanya. que estarà dedicada a la gent que no tinga i vulgui practicar, pues estarà a la seva disposició.
11: Està molt bé. I estàs parlant d'Encarna, clar, ho descrius tot en tanta passió. Sí. A més, jo sé que crec, no?, que el ve de família, la teva relació amb l'Albufera, amb la pesca a l'Albufera, sí, també, però has passat, no?, hem pogut recuperar unes barques, una d'elles centenàries, ho ha fet a través un dels últims calafats, no?, tinc entès.
12: Els dos barquets, sí, perquè va ser per una... Vam portar el projecte a la Comunitat Europea, es van concedir l'aprovació i ens donaren una subvenció i tenia que ser nous i tenia que fer per el calafat, malgrat que no, pràcticament han desaparegut tots els calafats i l'únic que existeix està allí al Palmar i que pràcticament el pobre no dona abast per a poder-ho portar a terme, però bueno, sí, hem aconseguit aquests dos nous, feix per calafat, més els altres que hem comprat, i nosaltres, com de normal, la majoria de patrons sempre saben com dissenyar-se i arreglar-se si tenen alguna qüestió, i se ho fem entre nosaltres, però en aquest cas tenien que ser nous.
13: Uh-huh. Encarna, yo no sé si a lo mejor algún oyente que no ha estado escuchando esta charla que hemos mantenido contigo y dice, hombre, a mí me gustaría conocer más de cerca cómo es esto de la vela latina. ¿Hay posibilidad en alguna de estas exhibiciones que hacéis, bueno, tanto en Silla como en otras poblaciones de la zona de la Albufera, subirse a una barca de estas, conocerla más de cerca? ¿Cómo se hace esto?
12: Pues... jo te vaig a parlar des de lo que la meua, ¿vale? De la associació tradicional.
11: Vale, anem a la de Silla, vinga.
12: Val? Que la majoria n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Nosaltres poden ser socis o no socis. No demanem sempre que a la primera se facin socis, no? Però sí que donem a que vinguen i sempre que tenim el nostre correu electrònic se poden posar en contacte per el correu electrònic, per telèfon, o vindre al Port de Silla, sempre fem publicitats, estem en Instagram, estem en YouTube, i el boca a boca, no? I d'uns a altres. I és senzill, és vindre al Port de Silla o connectar-se per internet, en el correu electrònic, i preguntar, i ja està, i ja li donen totes les possibilitats.
13: Bueno, con buscar en un buscador de Google és la Associació de Vela Latina de Silla, ¿no?
11: Exacte.
13: Vela Latina
11: exacte,
13: Tradicional de Silla.
12: Sí, tradicional, sí.
13: Associació de Vela Latina Tradicional de Silla. Ja hi encontraré.
12: De Silla.
11: I de tota manera, les exhibicions que ens deies que hi ha quasi tot pràcticament l'estiu, estareu tots els caps de setmana, esta pròxima ens feies referència al dia 11, a quina hora se solen realitzar?
12: Nosaltres anem a veure. Totes ixen a partir de les 12 a navegar. Quan dic que ixen a partir de les 12 és ja al mig de l'Albufera, cada un en el seu territori on tenim el permís per a poder eixir. Val? I se pugen a les barques a les 11 del matí al Port de Silla. És estar allà al Port de Silla i si n'hi ha lloc o si estan interessats i també s'han contactat abans, perquè vull dir-te, tampoc pots vindre i a tots poder arreplegar, però com a informació... Clar,
11: a veure si el dissabte a les 11 va haver ahir una muntona de gent és que les barques no van a donar a l'abast.
12: Però... Tens que avisar abans per a poder tindre lloc.
11: Clar. Encarna Domènech, presidenta de l'Associació de Vela Latina Tradicional de Silla. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, que vaig molt bé tot l'estiu, totes aquestes exhibicions.
12: Puc dir una coseta?
13: Claro.
11: Clar.
12: Sí, és que nosaltres, tots la vela i la pesca, fem el 10è aniversari del Vic. És que el Vic per a nosaltres és molt important perquè es ve d'interès cultural tant la vela llatina com la pesca. Val? Fa això. Estarem treballant fa més de 15 anys i fa 10 anys enguany en què al final s'ho aprovaren. I per a nosaltres és important perquè és per a les administracions tinguin en compte que el Vic és important perquè és una tradició que n'hi ha que conservar. I el que veiem és que en el 10è aniversari, igual com en el 40, que enguany se fa del Parc Natural, pues pràcticament les administracions, ni la conselleria ni l'Ajuntament de València, sembla que han passat un poc...
11: De puntetes.
12: De celebrar-ho com cal, perquè crec que seria molt important per als valencians donar-ho a conèixer també.
11: No queda... Queda apuntat aquesta crítica que no s'està celebrant de manera o com cal, no? I se 10 aniversari i se 40 aniversari. Gràcies, Encarna. Un plaer.
12: Vale, igualment. Gràcies a vosaltres.
13: Un saludo, Encarna. Ha sido un placer. Hasta luego.
12: Igualmente. Bueno, i vos espere el dia 19.
11: Perfecte, ahí estaré.
12: El 19 de setembre o el 25.
13: Avisaremos antes.
11: Adéu, adéu, Encarna.
13: Hasta luego.
12: Adéu.
14: Hoy por hoy, Valencia. Radio Valencia, Cadena Ser.
15: El bienestar de nuestros mayores es nuestra prioridad en Solimar, residencias de mayores. Ahora crecemos en la Comunidad Valenciana con nuevas aperturas de centros innovadores para el cuidado y la atención, en Tabernes Blanques y Picaña, siempre pensando en nuestros mayores. Solimar, donde la atención, el cuidado y el bienestar es lo primero.
16: En Radio Valencia saboreamos lo mejor de nuestra gastronomía en la sección gastro de nuestra web A Mesa Puesta. Cada semana nuevas recetas de productos locales, los restaurantes valencianos dignos de ser templos del buen comer y las sugerencias culinarias fáciles de hacer en casa en manos de nuestros chefs. La cocina gastro de radiovalencia.es siempre está abierta. Patrocina Restaurante La Ferrera.
17: Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sánchezpla.es.
18: En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
19: Valencia es historia. Es presente y es futuro. Referente en sostenibilidad, innovación y calidad de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
20: En Tien 21 te ayudamos a equipar tu casa con electrodomésticos eficientes y de calidad al mejor precio. Encuentra las mejores ofertas en televisores, lavadoras, lavavajillas y mucho más. Asesoramiento experto, facilidades de pago y tiendas cerca de ti.
11: Pues estamos dando muchas opciones para el verano, porque si la Vela Latina podemos ir a conocer las diferentes exhibiciones que hacen hasta septiembre, también hasta septiembre podemos visitar la exposición que el Ateneo Mercantil ha organizado sobre los 25 años de Tadeo Jones. Una exposición, además, inmersiva. Vamos a conocer más detalles con Marcos Campos, que es el comisario de esta muestra. Es también el director del Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia y nos está escuchando ya al teléfono. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcos.
21: Oh, hola, buenas tardes.
13: Un placer saludarte, Marcos. Oye, cuéntanos, ¿qué propone esta exposición de los 25 años de Tadeo Jones?
21: Bueno, es una retrospectiva de que ya han pasado 25 años, parece mentira, de las primeras tres películas, pues coincidiendo con la entrega de la cuarta, que va a ser ahora el 26 de agosto. Y bueno, se nos ocurrió hacer sobre la cuarta película, se nos ocurrió, aparte de hacer una exposición retrospectiva, el hacer una aventura para las familias, para los niños, vespertina, es decir, que sea por la tarde, porque por las mañanas pues te vas a la playa o hace muchísimo calor, te despiertas tarde, pero bueno, por la tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia, con aire acondicionado, pues se
11: muy
21: puede
11: importante
21: disfrutar de una aventura, convertir a nuestros niños pues en aventureros como Tadeo Jones y descubrir la lámpara maravillosa, que es el título de la cuarta entrega.
11: Pero entonces, esto es como una especie de escape room, ahora que están tan de moda, ¿no? Todas las salas que están proliferando por la ciudad de escape room, ¿esto es similar?